0: por hoy, con Aymar Bretos.
1: Radio Alcoy, Cadena SER.
2: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 25 grados centígrados.
3: Nota necrológica.
4: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 75 años de edad don Liberto Juan Abad Bernabéu. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Ruiz de Corella, número 14.
3: Descanse en paz.
1: Hoy por hoy, Alcoy. Maribel Vicedo.
5: Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts de nou a aquest tram del magazín de l'Hoy por hoy, Alcoy. És dimarts 1 de setembre, estrenem mes. Per als que estiguen tornant de vacances, ànims, i per als que han començat a disfrutar-les. I per a totes i tots vostès que ens estan escoltant, així és el punt de partida del nostre programa, en què van a conèixer el que han creat tres docents al voltant de la figura de Sant Jordi, amb motiu també del 750è aniversari del patronatge. És un recurs educatiu i en no res tenim així els seus protagonistes, que els ho contaran tot, com també el nostre company Paco Agulló entrevistarà a Joan Aracil, que ha guanyat un premi, una menció especial amb el seu instrument, la mandolina. Rebrem també a l'actor Xavi Mira, que té projectes. Obrirem els telèfons per al Zoco Radiofónico i també escoltarem els missatges que ens han deixat per a aquesta secció de compra i de venda. I per acabar l'especial que ja els anunciàvem ahir i que anem a tindre durant aquesta setmana, més o menys a partir de la 1:30, Lucía Gadea entrevistarà a la presidenta de la Cambra de Comerç d'Alcoi, Lucía Pascual. I amb elles arribarem a les 2 del migdia. Gràcies per sintonitzar el 1485 de la 1:30, 100.8 de la freqüència modulada o la ràdio online. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy. Si buscas coche, apunta este nombre, Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com. Ja coneixen tots vostès que estem immersos en el 750è aniversari del patronatge de Sant Jordi. Per això, al llarg dels mesos, estan duent-se a terme iniciatives. I avui en el nostre programa volem donar-los a conèixer una, que està vinculada amb l'educació, perquè un dels objectius, ara ens ho confirmaran els nostres convidats i convidades, és apropar la figura de Sant Jordi als escolars. Per això s'ha creat una unitat didàctica digital. Però jo no els avance molt més, perquè com els he avançat, vull que siguin els convidats qui els ho contin. Són els professors que han creat aquesta unitat didàctica. Esperanza Calabuig, bon dia.
6: Bon dia.
5: Què tal?
6: Molt bé.
5: Com van aquests primers compassos de setembre?
6: Pues bé, anar funcionant.
5: Molt bé. Yolanda Calabuig, bon dia.
7: Bon dia.
5: Què tal, com estàs?
7: Muy bien.
5: També, no? Ja, ahí, amb ganes de tornar al curs de nou.
7: Ahí. Sí, en ganetes, ja de rebre als alumnes i de començar la marxeta.
5: Mm-hmm. I Gabriel Barrachina, bon dia, què tal?
8: Bon dia. Bé, començant, com diuen les meves companyes, ahí estem, a tope, ja saps que sí. Comences el curs i no parar ja.
5: Per això vos agraeix moltíssim que hagueu reservat aquest moment per ací, per a Ràdio Alcoi, per als oients, per a compartir aquest projecte, que la primera pregunta vos la llança així als tres. Com va sorgir el mateix, aquest projecte, aquesta unitat didàctica?
8: Bé, doncs, pues, coses que sorgeixen. Jo crec que els mestres tenim aquesta capacitat de pensar idees del no res absolut. Quan comença a llançar-se tot el tema del 750 aniversari del patronatge, doncs a mi em sorgeix la inquietud de que això arribi als xiquets. Perquè a voltes, quan fem coses, especialment en el món de la festa, els xiquets els tenim ahí un poc en segon pla, no estan, però se mos olviden a voltes. I que, a més, des de la nostra experiència docent d'estrès, vam detectar que molt xiquet i xiqueta no coneix la figura de Sant Jordi. Coneixen les festes, però no tant la figura de Sant Jordi. I aleshores, bueno, vam plantejar a l'associació aquest projecte, mos el van acceptar i creiem que, bueno, que pot ser xulo que l'alumnat d'Alcoi conega un poc més la figura del seu patró.
5: Uh-huh. Yolanda, va adreçat a 5è i 6è de primària, el tercer cicle d'aquesta etapa educativa. Per què decidiu que sigui a aquest nivell?
7: Doncs, bueno, Gavi t'ho pot explicar un poc millor, però per l'experiència que nosaltres tenim és que així en el COI se li dona especial importància a una figura com, per exemple, el Jesús del Miracle. Els xiquets de tercer de primària, no?, acudeixen a...
8: Tercer, el Jesuset, sí.
7: Al Jesús del Miracle...
8: Després, quart, Sant Mauro,
7: cinquè
8: és la Virgen de los Lirios.
7: Uh-huh. I ens quedava el curs de sisè per a, pues, a lo millor donar-li un poquet més d'importància a la figura de Sant Jordi. Malgrat que nosaltres, com que, bueno, tenim experiència en diferents nivells educatius, sí que és cert que aquesta unitat didàctica l'hem deixat un poquet oberta, sí, al tercer cicle, però un poc extensible també als primers cursos de secundària, parlant, pues, de cosetes més d'història, de patronatge, també de...
8: És ampliable, perquè clar, al final...
7: És ampliable perquè...
8: No és una diferència d'edat tan gran.
7: No, a part, per la meva part, els materials de música hi ha diferents nivells, tens nivell 0 i nivell 1, per una banda hi ha... Bueno, es pot utilitzar també per xiquets més xicotets, també es pot, no sé, és un material que es pot fer molt extensible, també queda obert, pues, per banda escolar, bueno, ja, després ja, uh-huh, quan sí, entrem més en detall ja entendreu un poquet tot això. Però sí que, com m'has preguntat, és 5è, 6è, principalment...
8: Primer de l'ESO,
7: primer
8: també.
7: Primer d'ESO...
8: A més, vam pensar que si és un curs molt bo per treballar, ja són majorets, ja entenen les coses i n'hi ha molt contingut en la unitat. Aleshores, fer-ho per més xicotets, jo crec que tancaves molt les possibilitats de lo que és el treball de la figura de Sant Jordi. Per més majors, pues ja saps que el problema és l'altre, que l'interès a lo millor ja és què estàs contant-me, no? Entonces vam pensar que primer, per lo que ha contat Yolanda de lo que ja veuen des d'altres patronos principals del coll, uh-huh, era el curs ideal per fer-ho. Però vamos, que si algun profe d'infantil diu tira avant, segur que n'hi ha materials, sí, que es pot aprofitar. Ara, n'hi ha altres que seran més, massa elevats a lo millor.
7: Uh-huh. A més, n'hi ha molts vídeos interactius que són molt guapets per a cursos més xicotets, jo crec que perfectament
8: algun vídeo
7: es poden utilitzar.
6: Mm-hmm. Jo penso que quasi tots.
7: Mm. Hi ha molta coseta.
6: Pràcticament els vídeos, jo crec que xiquets sí que perfectament ho poden entendre.
7: Inclús segon cicle hi ha material de plàstica, que a lo millor si es treballa...
8: Sí, Esperanza és la que pot parlar
7: si
8: molt.
7: Si és algun millor projecte...
8: De la sí, cada uno tenim les nostres, clar, especialitats.
5: Sí, compartim amb els oients. Sí, com va ser?
6: No, pues, n'hi ha diferents àrees, que és el que hem volgut que treballen. Tot el contingut es pot adaptar tant a matemàtiques com a plàstica, com a música.
8: És multidisciplinar totalment.
6: Mm-hmm. Aleshores, sí que m'he encarregat un poc més de lo que és la part plàstica, com són a lo millor un mural col·lectiu de tota la classe, de la bandera d'Alcoi, que poden fer en material reciclable, inclús poden fer la seua saeta de Sant Jordi i fer concursos de volar-la, perquè es pot volar, que és com un avioneta adaptat. Tenen també un casco romà, aprofitant també l'apartat dels romans. O sigui que hem treballat un poc totes les àrees perquè tots els mestres d'estos cursos puguen també adaptar-ho en aquest projecte.
8: Sí, entonces, per més xicotes, pues a lo millor pilles la saeta i sols poses el vídeo que explica la relació de Sant Jordi en Alcoi. Però per a aquests més majorets la idea ha sigut treballar el que és el context històric, per això tenim el casco romano i un recortable també per vestir a un romano, que coneguen a Diocleciano, l'emperador que va martiritzar a Sant Jordi, després el que és la figura de Sant Jordi a nivell local, però també a nivell internacional. A més, totes les activitats estan en paper, perquè encara treballem en paper, encara que la gent creu que els mestres ja sols treballem en tablets i ordenadors, no, mm-hmm, treballarem en paper, però també les tenen digitals perquè el país és atractiu. Aleshores, si tens l'època de romanos, pues després tindràs un test o un joc d'una rana que va avançant cada volta que acertes una pregunta, o sigui, Querien coses així divertidetes. Després van voler també treballar el tema de Sant Jordi i l'art, perquè Sant Jordi és una figura universal i s'hi han treballat, que és patró d'un munt de puestos, no sols d'Alcoi, pues que conegueren almenys algunes de les obres més importants, Rubens, Donatello, i a nivell local, que coneguen els nostres Sant Jordis, els principals que tenim a l'Església, però algun més que tenim per ahí, pues el de la Rosaleda o el del mural de Salesians. I després l'última part, que és la que Yolanda ha estat ahí més involucrada, que és la de la música. La música, sobretot, ahí sí que han tirat més, no?
7: Sí,
8: per, ahí, per el tema local.
7: Parlem un poquiu sí. de la figura de Sant Jordi, dels compositors que, de certa manera, han tingut relació de crear música pues, al voltant de la figura de Sant Jordi, com per exemple parlem de José María Valls, parlem també de la missa Sant Jordi, parlem de l'himne a Sant Jordi i després la forma pràctica, no? Jo bueno, crec que la música s'ha de viure i s'ha d'interpretar i s'ha de sentir, no? Aleshores el que s'ha creat és un material interactiu per una part en campanes i per la en flauta, per aquell que l'utilitza, però també hi ha una altra part que és per a instruments escolars, per a metal·lòfons, xilòfons. Ahí és el que te parlava, que hi ha un nivell més facilet i uno un poc més difícil, per a que els mestres de música pues, puguen interpretar en els seus alumnes l'himne de Sant Jordi, puguen cantar-lo, i després hi ha una extensió, que això ja, perquè clar, portem tant de temps darrere d'això, pues, cada volta anàvem creant més coses, i ja també hem arreglat els papers per a banda escolar, com per exemple hi ha instituts que ja tenen banda en el seu col·legi, com pues, nosaltres, pues, aquell institut o col·legi que tinguem banda, pues, se li pot passar els materials, i pues, és una oportunitat molt bona perquè els xiquets puguen tocar en el col·le també, pues. I jo crec que
8: el més important és que han deixat la feina molt, molt preparada.
7: Jo crec que és un boom de material que crec que material. Tot mestre deuria furgar perquè hi ha molta feina feta i a vosaltres els mestres ens ve molt bé molta feina feta.
8: Estes són mestres i estes volíem que això es porti davant, vull dir que els col·legis d'Alcoi posen en pràctica aquesta unitat, aleshores ho han deixat tota la feina feta. Sols tenen que posar els vídeos, fer-les fotocòpies, perquè estan les programacions didàctiques, tota la feina que els mestres tenim darrere, i això que no es coneix tant, que és la del papeleo, està tot preparat perquè sols tinguin que aplicar-la. Sí que, aprofitant els micros de Ràdio Alcoi, pues convidar als profes que es van presentar als col·legis la unitat didàctica en l'Associació Sant Jordi, en el Casal, que va ser en juny. Mitjans de juny, de cara a que ja puguem programar-la per enguany, pues convidar-los a que la porten endavant i que saben que en el material que s'ha passat a la regidoria d'educació, als que també es donem les gràcies des d'ací, tenen el nostre mail per qualsevol dubte que tinguin, qualsevol cosa que no funcione, perquè com bé has dit, és tot digital, i ja sabeu que el digital sempre en un enllaç que falla encara que ho hagis provat 6 voltes, però que jo crec que estaria molt xulo, i la nostra il·lusió crec que és eixa, és que una faena que hem estat un any i pico fent faena, sobretot online, som molt moderns, és res, anar passant-se materials i creant coses, però jo crec que és una faena que la il·lusió és que es porta davant, i sobretot això, que els xiquets i xiquetes d'Alcoi coneguen la figura de Sant Jordi, quina és la relació, i ho dic totes les voltes, no és una unitat didàctica sobre festes de moros i cristians, que apareixen, perquè òbviament tenen que aparèixer. Clar. És una unitat per conèixer a Sant Jordi, i crec que és l'important d'aquest 750 aniversari.
5: Esperanza, ahir anava, en aquesta coordinació que heu tingut els tres, com va ser, i sobretot conforme aneu creant la unitat didàctica, què sentíeu?
6: Pues quan mos va llançar Gavi la idea, pues lo que passa com som nosaltres, ah, que guai, anem a tirar avant, i a mesura que anàvem trobant i anàvem buscant i anàvem veient i anàvem, va començar a fer-se una montona enorme de materials que vam tindre que anar, claro, aplicant. Entonces cada uno de nosaltres, des de per via online, com ha dit Gavi, anàvem enviant-se tot, anàvem connectant-se, anàvem veient, un retocava una cosa, l'altre posava una altra, i així pues, s'ha creat el projecte este tan xulo que hem fet, perquè jo compte per mi, però jo suposo que ells també tenien molta il·lusió i ho hem fet molt a gust els tres.
8: Jo crec que estem molt satisfets, a més del resultat.
7: Sí, sobretot que ens ha costat faena, però jo crec que també la satisfacció personal de fer una faena pensant en el que ens mou, no? Que és pues, l'estima que tenim per el poble d'Alcoi i per el folclore del nostre poble, per Sant Jordi, per les festes, per la música... I jo crec que això és el que ens movia i el producte final jo crec que és realment bo.
5: A Ràdio Alcoi tenim molts oients i els docents ho aniran coneixent a través de, tal vegada dels seus col·legis, dels seus centres per la regidoria d'educació, però si algú, professor o professora, ara ens està escoltant i està interessat, com pot obtenir aquest material? Es pot posar en contacte amb vosaltres?
8: Sí, no, val la pena que es posi en contacte amb l'Associació de Sant Jordi o la regidoria d'educació, que tenen els dos l'enllaç per accedir, perquè no és una pàgina lliure, n'hi ha que clavar una contrasenya, però vamos, que en el moment que contacten en l'associació o en l'Ajuntament, es diran el nostre mail i no tenim ningú problema en qui vulgui aquesta unitat, inclús si no és del COI. O sigui, si pot ser l'exemple de Banyeres, per exemple, que també tenen el mateix patró. Si és veritat que n'hi ha una part que no servirà, però la part general de Sant Jordi serviria qualsevol profe o qualsevol persona que tinga curiositat, perquè pot ser d'un altre àmbit, no sé, no fa falta que sigui específicament d'un col·le. Si algú que tingui una acadèmia o algú que estiga fent coses relacionades amb Sant Jordi, no n'hi ha ningú problema. Sí que la tenim tancada pues, per evitar que entre l'alumnat a fusar coses que no deu, perquè, clar, la part que accedeixen els profes estan les programacions, estan les proves, no crec que ningú faci exàmens de SOP, ja no fem exàmens pràcticament, però sí que es poden avaluar coses i seria una pena que entri un xiquet i faci coses que no deu, que a vegades mos passen, per això ho tenim tancat, sí. Però que qualsevol persona que estigui interessada, permís de l'Associació de Sant Jordi, de fet, si no recorde mal, està ja l'enllaç en la web de l'associació, i allí quan entra sí que el diu, envia un e-mail a esta direcció i el donarem el codi, o sigui que crec que està pública.
5: Esmentàvem que és un projecte per a dur a terme en aquest any del 750 aniversari, no hi ha un moment concret, però tal vegada tinga aquest context, no?, d'incentiu de cara a l'abril o ara al mig any, no?, pense, però a millor...
6: Sí, però és extensible a 3 anys, perquè hi ha activitats que es poden treballar per cursos que venen. Però a lo millor és de primer de primària, no? Però quan arriben a 6è, pues, qui diu que no, el mestre no estiga contínuament, o sea, continuant gastant-lo?
8: Nosaltres l'hem fet no sols per enguany, sinó perquè es quedi un material que es pugui gastar en escoles és ells que vulguin. Torna a dir-ho, al final es coneixen la figura. Lo del 750 era una excusa molt bona.
5: Un context. I des de l'Associació Sant Jordi, quan ho vau presentar, què vos van dir?
8: Pues la veritat és que va estar molt bé. Estem parlant de fa any i mig, quasi 2 anys. Vull dir, crec que va ser setembre-octubre. Bueno, ho van plantejar permís de la comissió que n'hi ha creat pel 750. Vam anar, es van fer una presentació de les que fem els mestres, vull dir que en projecció i tal, i jo crec que no s'ho esperaven, esperaven algo molt més senzill. És veritat que el que t'han dit, que era molt més senzill, o sigui, s'ha anat creixent i creixent i creixent, però molt bé, la veritat és que jo crec que es va aparèixer una idea bona, si no, no mos haguerem dit que sí. Al final l'associació tindrà també que començar a treballar en escoles i compartir un poquet, perquè si no, es perdem molt.
5: Ja per últim, de tot el treball que heu fet, Esperança, hi ha alguna cosa que t'ha cridat l'atenció, que no coneixies, que t'ha sorprès?
6: Bueno, hi ha moltes coses que no coneixia realment, però que m'ha sorprès possiblement el tema de l'àmbit de Sant Jordi per fora del Coll, que potser jo estava més tancat en el Coll i quan han vist que anava molt més fora, dic, això és el que més possiblement siga que el que més m'ha cridat l'atenció. Lo de més o menys, i com també anàvem parlant seu, no, ha sigut un descobriment un poc evolutiu, com aquell que diu.
5: I per a tu, Yolanda?
7: Doncs mira, jo Sant Jordi, ja saps que som un poc, estem un poc obsessionats en el món de la música, entonces només ve música, no? Però quan Gavi va fer referència a les representacions pictòriques i escultòriques del Coll en la figura de Sant Jordi, ja és un poc obsessiu. Ja veig Sant Jordi per tots els llocs.
5: Pues, i per a tu, Gavi?
8: En el meu cas és molt global. És a dir, jo coneixia la figura de Sant Jordi, és un tema que m'agrada, que havia ja llegit molt, però clar, si hi ha hagut que profunditzar molt, perquè tampoc volíem... n'hi ha gent que el diu, ¿lo habéis hecho con IA? No, ja el dic jo que no. Sí que hi ha imatges fetes, vídeos creats en IA, perquè la gent ho sàpia, però el treball d'investigació que n'hi ha darrere per mi ha sigut molt important, perquè ha sigut profunditzar molt en el coneixement de qui era Sant Jordi. Jo sabia la història en general, però bueno, tema del martiri, tema d'on està enterrat, suposadament, de moltes d'aquestes coses, perquè al final jo coneixia molt la història nostra, no la història del màrtir. I per mi ha sigut important, ha sigut un descobriment xulo, de veritat.
5: I que ja és una realitat aquest treball i que heu compartit així amb els oients de Ràdio Alcoi. Gabriel Barrachina, moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres, sempre.
5: Iolanda Calabuig, moltes gràcies.
7: A tu.
5: I Esperanza Calabuig, moltes gràcies.
6: A vosaltres.
5: Ells són els autors d'aquesta unitat didàctica. Felicitats pel treball i bon curs 2026-2027.
8: Gràcies.
6: Gràcies.

0: Molt pocs van conèixer una molt bona notícia i és que el premi de grau professional en la categoria d'interpretació en els instruments, en la modalitat d'instruments de pua, va ser el guanyador un músic alcoià, un amic d'esta casa, el tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi, i és Joan Aracil. Bon dia, Joan.
1: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Molt bé, enhorabona, primer que tot.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bé, perquè això, buf, estem parlant ahir d'un reconeixement molt important a nivell de Generalitat Valenciana, de tota la comunitat valenciana, i eixe música alcoià, i a més no en la seva especialitat, que jo crec que això encara té més mèrit, que no és guitarra, és mandolina.
1: Claro, claro, jo vaig acabar la carrera de guitarra fa 20 anys, això ha sigut un poc la reconversió, no?
0: Curiós, eh? A veure, contamos un poc, parlamos del premi i parlamos també d'aixa, diguem, última etapa que tens en la mandolina especialment, i també un poquet en la bandúrria, però
1: sí.
0: Bueno, contamos un poc.
1: Sí, pues mira, aproximadament fa uns 6 anys se me va ocórrer donar-li un no sé, un investigar canvi, en algo nou, no? I per casualitats de la vida vaig coincidir amb la professora del Conservatori d'Alacant, ¿vale? Perquè instruments de plectre està així en la Comunitat Valenciana des de fa uns quants anys per a poder estudiar en un conservatori. Ara mateix es donen 3 en Alacant, en Cullera i en Meliana. A més, pots fer elemental i professional. En Alacant, segur, va. Elemental i professional. Entonces, se me va presentar l'opció. En aquella època només estava professional, ¿vale? Vaig fer la prova d'accés, vaig entrar a la primer de professional i vaig començar a treballar en ella. I està molt bé. A mi m'ha suposat molt de benefici, perquè una vegada acabes la carrera, aunque tingues projectes, cada any vas deixant-te detallets.
0: Sí.
1: No? Vas deixant, o eres menys exigent en algunes coses, i la professora d'ahir d'Alacant, Marila Díaz, pues, bueno, una persona molt exigent, s'ha adaptat a cada alumne, i sabent jo el bagatge o la madurea ja musical que n'hi ha de anys anteriors,
0: la guitarra, ¿vale?
1: Pues, va apretant-te i va intentant traure el màxim d'una mateixa, segons també la il·lusió, no? o les ganes,
0: claro.
1: I tot este camí que han segut uns 6 anys, però no és com quan estaves estudiant. Quan estàs estudiant un poc, aunque tu disfrutes, hi ha algunes assignatures que són un poc una obligació, no? I poden agradar-te més o menys, però bueno, sempre... Ara la manera d'enfocar-les ha sigut diferent, no? Perquè era com una oportunitat. I ara, jo ara que tinc 46 anys, pues, tenia 40 quan vaig entrar, pues, comença a fer-ho un poc per disfrutar, de dir, mira, no, això és la
0: curiositat. Un esta, hobby. Un hobby,
1: però... i a veure què pot aportar-me a això, ¿vale? I ha sigut molt, molt gratificant. I durant tots aquests 6 anys, pues, bueno, ha aprofundit en la mandolina, principalment, dels instruments de plectre. Clar, tu pots estudiar mandolina, bandúrria i llaüt.
0: Vale.
1: Vale, jo vaig començar en la mandolina, vale, és el més menú de tots, em va atraure el seu so, les dimensions, i el camí el profe em va animar a fer alguna incursió en la bandúrria, en el llaüt.
0: Vale.
1: Vaig agarrar la bandúrria i també l'he treballat en menys
0: intensitat,
1: perfeccionant
0: però,
1: menys, no,
0: que
1: la mandolina, però bueno, que també ha fet coses. I d'una manera o d'una altra, plegat a 6è de professional, l'últim curs, en una mitjana per damunt de, no sé si el demanaven per damunt de 9 en l'instrument, ¿vale?
0: Sí.
1: I això el donava accés als premis professionals.
0: Poder presentar-te.
1: Que té 2 etapes. Primer en Alacant, sí. A nivell fase centre de conservatori, i tu has de presentar un programa de 30 minuts.
0: Vale.
1: Com a mínim 3 obres de 3 obres.
0: Sí.
1: De 3 èpoques distintes. Jo duia 4 obres, en però
0: total.
1: 3 èpoques.
0: Vale.
1: Vale? Algunes una obra de bandúrria soles, una de mandolina soles, les altres 2 de guitarra i mandolina. Vale. O sea, mandolina en acompanyament de guitarra.
0: Sí.
1: I en Alacant em van posar un 10 en la prova, que em va aixir molt bé, i això donava pas a poder competir a nivell autonòmic. Vale? Bueno, n'hi ha que dir que per a que puguen donar-te el premi, siga a nivell de conservatori o a nivell autonòmic, havies de traure com a mínim un 9,5.
0: Ostres, imagina't.
1: Vale? O sea, jo per la meva categoria em presentava soles,
0: sí,
1: tant en Alacant com en València, però si no Si veuen que estàs bé, però no lo suficient, el posen un nou i diuen, mira, ho has fet molt bé, però no el mereixes el premi. I així, d'alguna manera, estan premiant l'excel·lència, que tu dugueres un programa competent, que la teva interpretació fora bona, i clar, havies de convencer al
0: jurat.
1: Al jurat, vale? I bueno, al tindre el premi este, se m'obren les portes també per a competir a nivell nacional.
0: Vale, ja, si es convoca una fase ja,
1: sí,
0: a nivell nacional.
1: Que se suposa que és en Madrid, a nivell nacional, i bueno, estem... Ara és que, com venim de l'estiu, toca descansar un poquitiu. Poquet,
0: però bé, no i, ho descartem, no? El
1: i poder això,
0: intentar a nivell nacional.
1: De moment no descarte. Després igual també n'hi ha que veure les dates i tot.
0: Claro.
1: I bueno, en guanyes que han convocat, sí, la Comunitat Valenciana, tres premis. Uno és este, el d'interpretació.
0: Vale.
1: L'altre és el de rendiment acadèmic, vale, per a tots els alumnes que tenen com per damunt d'un 9,25 de mitjana en els dos últims anys, vale? Estan proposats per a...
0: Entre ells jo.
1: Jo tinc una mitjana superior.
0: Molt bé.
1: I, bueno, concret de 10.
0: Molt bé.
1: I, per a les, i després està el premi extraordinari.
0: Que és la suma dels dos.

0: Entonces, bueno.
1: Esperem a veure, no? Al llarg d'este mes de setembre,
0: que més dit,
1: no? A veure que ja siga oficial i d'aquesta forma ja optaries a l'extraordinari
0: sí.
1: entre tots els premiats, o sigui, les millors, diguem, una suma d'interpretació i rendiment acadèmic.
0: Sí.
1: Exacte. Mm-hmm. Val, perfecte. També és important dir que, bueno, que es van presentar 72 persones, vull dir que també està, tu vas ser uno dels 13 guanyadors, que no és fàcil, no?
0: Sí, a veure, ahir es presenten totes les categories.
1: Claro.
0: I els premis en guany es donaven per especialitat.
1: Vale.
0: Entonces, la meva especialitat estava jo soles, però perfectament podien no haver-me-lo donat.
1: Exacte, havia, a veure,
0: en ple, no sé si era en cant i en arpa i altres
1: algunes
0: instruments
1: modalitats.
0: que n'hi havia una persona i no el van donar. O n'hi havia quatre i tampoc el van donar.
1: Claro, té que arribar a un nivell.
0: Sí.
1: Clar. Molt bé, doncs això és un poc la notícia inicial, diguem, que era la que volíem començar, perquè eixa bona notícia que ens havia arribat, però ara, per exemple, un poc parlant prèviament, també fa no res, vas conèixer un altre... Estàs enratxat.
0: Estàs sí, enratxat, sí, sí.
1: A veure, com és? Perquè és una cosa, de més, molt curiosa.
0: Sí, a veure, comença tot en el 2025, que em conviden a participar en l'Orquestra Grandío, en un concert que es fa en l'Auditori Nacional,
1: vale.
0: Que actuava... Entre altres, com a convidats, estava Estrella Morente i Juan Manuel Cañizares. ¿Vale? Lo gros era el concierto al Andalus de Juan Manuel Cañizares,
1: vale.
0: Que l'adaptaven per a orquestra de plectre.
1: Uh-huh.
0: Jo ahí tenia que anar en bandurries, ¿vale? I ahí em vaig trobar en un nivell increïble. La orquestra sonava espectacular i tot molt professional.
1: Uh-huh.
0: I bueno, va ser un aprenentatge molt gran. Entonces van fer el concert, van tocar obres de Pedro Chamorro, que és el que dirigís l'orquestra.
1: Vale.
0: I algunes d'aquestes obres es van gravar i una d'elles en concret,
1: Luna.
0: ¿Vale? Del mateix Pedro Chamorro, la van enviar a uns premis que es fan en Los Ángeles, los Intercontinental Music Awards. I en concret, bueno, esta ha sigut premiada.
1: Qué bo, qué
0: bueno, Pedro
1: bo.
0: Chamorro per partida doble, perquè té una obra també seua que li han
1: també
0: premiat.
1: Premia. I a part està Luna, en
0: sí.
1: la que la bandúrria que s'escolta en eixa Luna és teua.
0: No,
1: tu?
0: No, una de les bandúrries.
1: No, no, ahí no, no estàs tu, no sales. Ai, crec que estàs tu sales. Ah, bueno, pues bueno.
0: Jo no, jo sales no. O sea, ahí es en orquestra.
1: Va, no, però no creia que hi havia tanta bandúrria.
0: Sí, mira, però, bueno, jo podria dir-te que en l'escenari...
1: Sí.
0: En una de les cançons, a part que n'hi havia també gent tocant instruments de vent i,
1: sí.
0: i baix elèctric i bateria crec, i cor, n'hi havia 250 persones damunt de l'escenari.
1: 250?
0: Vale, igual bandurries primeres i segones n'hi haurien 40 o 50.
1: Ah,
0: pobre. Sí, jo era un
1: un granet.
0: Un granet.
1: Però bueno, però ahí estava. Però,
0: sí, però ho he pogut viure, no? I amb molta il·lusió. O sigui, el mèrit és del conjunt i sobretot de Pedro Chamorro, que va tirar el projecte cap endavant. I
1: es diu l'orquestra Roberto Grandío.
0: Sí.
1: Vale. I és, bueno, per el que em dius tu, damunt Auditori Nacional. O sigui, que és que...
0: Sí, sí, sí.
1: És el nova más. Molt bé.
0: O sigui, jo supercontent d'haver pogut estar ahí, però que jo era dels més insignificants. A més, gent que venia de Palma de Mallorca, del País Basc, de Barcelona, de Múrcia, va ser com una congregació de La Mancha... I tot, no sé, increïble.
1: I una altra experiència també, després parlarem de més, però això també que m'has explicat m'ha encantat, la de Trevor Jones. A veure, Trevor Jones, perquè jo també,
0: bueno, sí.
1: En quan m'has dit
0: Sí, bueno, pues
1: què va passar?
0: Dins del meu rodatge estudiantil, no? Pues bueno, pues participa en alguns festivals,
1: sí.
0: Ja siga guitarra i mandolina, no sé si en Espanya o en Itàlia, i casualitat pues, fa uns dies es van quidrar per al Festival Sonafil d'Ondara, que es fa un festival de cinema, vale? Increïble, jo no el coneixia, però la programació que tenen és brutal, i crec que fa 8 edicions, i en l'edició d'enguany estava com a convidat el compositor Trevor Jones, que és el que ha fet, per exemple, l'último Moicano.
1: Ostres, passat.
0: Vale. I també té, xulíssima. Entre altres, Excalibur.
1: Ostres.
0: L'adaptació instrumental d'Excalibur. Uh-huh. I per a Excalibur necessitaven una xicoteta formació en tiorba, llaüt, guitarra barroca, vale, i mandolina. I entonces em van dir, tu... I ahí estava el meu paper. Em van dir que sí. Bueno, fantàstica l'experiència, perquè tampoc... de normal no tenim tantes oportunitats a participar en una orquestra.
1: Claro.
0: Ja sigui jo com a guitarrista o bueno, sí, com a mandolinista, sí. Pues alguna n'hi haurà, però...
1: És complicat. I ell va estar allí, Trevor Jones?
0: Sí, va estar presencialment. Sí. Em va fer una foto en ell, foto i molt simpàtic el senyor, i molt bé. Van tindre un assaig

0: el dia d'abans, amb ell, va donar una sèrie d'indicacions i tot super.
1: Després, un altre dels punts també que m'has parlat, que també vas quedar impactat, va ser que, clar, tu sense el poble és Campo de Criptana, que això és la Rocío, no? El Campo de Criptana, però de xavo el festival que tenen, no?
0: Sí, sí.
1: Conta'm, a veure això.
0: Pues, bueno, això ha sigut este estiu, ja que anava molt fort tècnicament, perquè tu quan acabes, ja sigui el professional o el superior, el notes tècnicament molt bé. És el punt que estàs
1: forta,
0: a tope, no? A més, estàs en il·lusió, en moltes ganes, i la meva professora Marila em va dir: escolta, ara que estàs ahí, seria interessant anar a este curs. És un curs que es fa, és tota una setmana,
1: sí.
0: Vale? És molt immersiu, tu per el matí tens classes individuals en quatre professors, jo en Mari Carmen Simón, Rubén García, Marta Escudero i Cristina Díaz, que són gent que, bueno, que ha estat en conservatori com a molt professors, nivell, no? Tècnicament en un nivell molt alt, i bueno, conservatoris superiors i professionals, però que són increïbles. I pel matí classes amb ells,
1: sí.
0: Vale?
1: Sí.
0: Pots estar com a actiu o com a oient en algunes d'elles. Per la vespre fent classe de grup, vale? Però en un repertori que jo em vaig quedar al·lucinat, perquè també n'hi havia xavals més adolescents i xavals menuts, i el repertori és com si fos pa superior.
1: Ostres,
0: es treballa durant tota la setmana, però a mi em va costar un munt. I després per la nit fan concerts.
1: Vale.
0: I en aquests concerts duen un festival molt gran i projectes molt, molt guais. El primer dia, el dilluns, en l'Orquestra de la Manxa, en Yamandú Costa, que per la gent que no el conega és un fenomen,
1: sí.
0: O sea, un fenomen, un top 5, 4, 3 de la guitarra, un brasiler que toca molt bé.
1: Sí.
0: I com a convidat, bueno, tenia dins del seu equip, ara no me recordo el contrabaixista,
1: no.
0: Era Mario, bueno, no me recordo,
1: no, pues,
0: i la percussió estava Bandolero,
1: no,
0: i com a extra va eixir Antonio Serrano a l'harmònica, i un molt desconegut per a mi, que era Jorge Glem, el 4 venezolano, que és un supercrack. Aquesta gent, bueno, tots els dies tenia va participar gent que estaven nominats als Grammy o que havien guanyat alguno. Jorge Glem crec que va guanyar uno fa uns anys, i a més ell el dimarts va fer el seu concert i nos va fer un taller de música venezolana. Entonces tenies música de plectre, un altre dia de flamenc, un altre dia de jazz, un altre dia de... no sé.
1: Sí,
0: tots els dies n'hi ha concerts, i l'últim dia per a nosaltres. Entonces, jo he sigut molt de nivell d'allí, i en la visió molt, molt oberta, m'ha agradat moltíssim.
1: Campo de Criptana.
0: Campo de Criptana,
1: veus, pedius ahí puestos.
0: Sí, sí, però tenen ben a més, tenen un equip molt d'unes 10 o 15 persones que van duent-lo i van espentant, i molt bé, jo us dono l'enhorabona des d'ací.
1: Molt bé, fantàstic. A veure, i ara aprofite que el tinc, a veure, perquè no has parat, no? Sobretot estos dos últims anys l'activitat ha sigut intensa. Fem un xicotiu repàs, aprofite que el tinc ací.
0: Sí.
1: A part del que hem estat ja comentant, que era un poc el més curiós.
0: Sí, bueno, pues el... Dins de la meva formació, bueno, he col·laborat en diverses orquestres, la MDM Fest de Montanejos, vale, que participa prou assiduament, i l'Ensemble Raïces d'Alacant també. També vaig tocar una temporada en alguns concerts de l'Orquestra de Pols i Plectre de Xixona, i en la Paloma de Cocentaina pues, també vaig tocar alguna vegada. En l'harmònica Alcoyana participava, però abans de, no, bueno, no aquests dos últims anys, abans, i però com a guitarrista, com a mandolinista, encara no ha pogut, pot multiplicar-se, no?
1: I
0: a nivell de guitarra i mandolina, o sigui, jo com a mandolinista, sí que he participat en diversos festivals, en el Panxa Verde de Gandia, en el d'ací el José Luis González d'Alcoy, en el Luis Milán d'on tenien, en Itàlia vam anar al Festival Internacional de l'Adriàtic, vale? Entonces, bueno, que ha tingut ahí una activitat interessant, ¿vale? Però bueno, volia i bueno, a part de les coses que faig com a guitarrista.
1: Vale,
0: ¿vale? I sí, bueno, sí que volia comentar que bueno, n'hi ha molta activitat ahí.
1: Sí.
0: I bueno, que lo important també és es pot fer a sota, però gràcies a que també en casa en tiren una mà.
1: Ai, vull dir, molt bé, molt bé. La família.
0: Perquè relativament durant tot l'any hi ha èpoques en molta, però bé, jo no estic, no, no estic, jo estic casat, tinc un fill, tinc la família, no? I n'hi ha
1: unes coses. És important tindre eixa,
0: sí. Eixa resposta. Llavors, entonces, la seva ajuda és essencial, no? Yeah. I també per els meus pares, quan no poden combinar-se la meva dona i jo, bueno, la meva dona també m'ajuda un muntó, vale? És important, pues perquè de normal sí que n'hi ha ahí com una
1: reconeixement,
0: una agenda que està tot més o menys controlat,
1: però sempre
0: n'hi ha uns mesos, uns picos, claro, que es desborda. Uno, no, per molt que s'ho planifique, sempre n'hi ha, pues, a final de curs en juny, o en març, quan fem el festival, perquè a banda de la família i de l'activitat musical, pues jo la meva feina, jo soc professor d'institut, entonces també estan que ser les avaluacions,
1: és que juntar-ho tot,
0: sí, entonces,
1: esta semana,
0: sense aquesta ajuda és un poquit més difícil.
1: Esta setmana que vas estar en Campo de Criptana, pues imagina, tota la setmana allí. Aixina, eh? Sí, sí, és veritat que moltes voltes sempre pensem en la persona i no reconeixem tot l'entorn, també lo important que és.
0: Claro.
1: Molt bé, doncs això era un poc l'actualitat que volíem ja quan tornem a organitzar un altre any del festival de José Luis González,
0: sí,
1: que és el que puntualment vens a explicar-nos, doncs ja, per supost,
0: així
1: el tindrem. Però bueno, això com era especialment, així no era festival de José Luis González, així era Joan Aracil,
0: per
1: això volia que estigueres, i a més en eixa mandolina, eixa instrument també tan fantàstic, que té encara més mèrit, perquè si ja en la guitarra, després de tants anys, tot el que has fet, pues ara en esta nova etapa, en la mandolina. Moltíssimes gràcies, Joan, ha sigut un plaer poder-te escoltar.
2: En Automotor Dursan saben que comprar un coche es una decisión importante. Por eso ponen a tu disposición vehículos de ocasión y kilómetro cero certificados y con garantía propia. Además, si quieres vender tu coche, mejoran cualquier tasación y se encargan de todo el proceso. Confianza, experiencia y calidad para ayudarte a encontrar el coche perfecto. Más información en automotordursan.com.

0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Rusia responde a la acusación de Pedro Sánchez en la SER. El Kremlin pide pruebas al presidente del gobierno que apuntalen lo que dijo aquí, basándose en un informe de Bruselas, que Rusia, entre otros, está detrás de la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
2: Hora 14. Con Javier Casal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y ahí esperamos la respuesta del Ejecutivo a estas declaraciones de Moscú de esta mañana o los detalles del encuentro que mantuvieron ayer Felipe VI y Pedro Sánchez. Si hablaron y en qué tono hablaron de ese viaje a Ceuta que Sánchez anunció aquí en la SER. Antes, sobre el terreno, lo cuenta la SER. 65 niñas que llevan semanas siendo atendidas en Ceuta por asociaciones vecinales están siendo trasladadas ahora mismo a los centros gestionados por el Ejecutivo. Son las primeras del total de 400 personas que se espera trasladar y de esta manera van a pasar a formar parte del sistema de protección de menores. En Ceuta sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, finalmente han sido trasladadas 65 niñas y dos varones por efectivos de la Policía Nacional que han conducido desde esa instalación temporal, desde esa carpa en Sidi Embarek a una nave habilitada por la Ciudad Autónoma más cerca de la frontera. Karima, la coordinadora de esta respuesta, ha definido estos momentos de emoción en los que se han despedido de estas pequeñas que han sido prácticamente sus hijas durante el último mes.
4: Pues sí, la verdad es que muchas emociones, sentimientos encontrados de querer que se vayan y querer que estén bien también, ¿sabes? Que ellas empiecen, les estoy aconsejando porque se comporten y que lo normal, que se cuiden.
3: Se acerca ya a 1.800 las niñas que van a pasar la noche en los sistemas de protección de la Ciudad Autónoma, se baten todos los récords y todavía quedan por trasladar prácticamente 300 niñas más que están en las canchas del Príncipe. También se han vuelto a vivir momentos de cierta tensión a la entrada del embolsamiento, donde los adultos marroquíes siguen haciendo cola. Algunos llevan más de una semana para intentar acceder a ese campamento provisional que gestiona el Ministerio de Inclusión y Migraciones.
1: A partir de las 2, regresamos a Ceuta con Nicolás Castellano. Por lo demás, lo dicho, el titular a esta hora es ese frente diplomático abierto con Israel y también con Rusia. Moscú le ha pedido esta mañana a Pedro Sánchez documentos, pruebas que acrediten lo que dijo ayer en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno acusó aquí en la SER tanto a este país como a Israel de estar detrás de la crisis migratoria de Ceuta generando bulos en redes sociales. Y esta mañana la portavoz de Exteriores del Kremlin, ha dicho que en lugar de ir a la embajada de Madrid del gobierno español, se va a un micrófono a hacer declaraciones, atentos, declaraciones infantiles.
2: Hora 14, en la SER, con Javier Casal.
1: Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. En ese Consejo de Ministros, aparte del plan de rescate económico para Ceuta, se ha aprobado el polémico estatuto marco que rechazan los sindicatos médicos. Estos acaban de pedir la dimisión de la ministra Mónica García y han anunciado nuevas movilizaciones que van a decidir mañana en una reunión. Mariola Lourido, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Los médicos en pie de guerra de nuevo afirman que es un despropósito que el gobierno apruebe el estatuto sin su apoyo y exigen que la ministra dimita, nos lo acaba de decir Víctor Pedrera, el secretario de la Confederación de Sindicatos Médicos.
7: Consideramos agotada la confianza en la ministra Mónica García como interlocutora del colectivo médico y creemos que es el momento de que presente su dimisión. Ya casi un año de movilizaciones, huelgas y propuestas, Mónica García ha optado por mantener una reforma sin el consenso con los médicos en lugar de buscar pues una salida al conflicto.
6: Y anuncian movilizaciones más duras para el otoño y mañana decidirán si será en forma de huelga indefinida.
1: Hablaremos a partir de las 2 de la tarde de vivienda, de la subida de las gasolinas y de otro dato económico. Cada vez cuesta más vivir en un colegio mayor. La cuota mensual se ha incrementado para este nuevo curso en más de un 3%.
5: Los estudiantes pagan de media más de 1.100 euros al mes, Laura Gutiérrez.
8: Sí, el precio se dispara en algunas comunidades autónomas donde la vivienda es mucho más cara, como es el caso de la Comunidad de Madrid. Un dormitorio individual con baño y pensión completa cuesta de media en un colegio mayor aquí 1.330 euros. Por contra, en Castilla y León se queda en 877. Son datos del Consejo de Colegios Mayores Universitarios de España que este nuevo curso han ampliado las becas que conceden a sus inquilinos. Alcanzan ya a 1.631 estudiantes. Las solicitudes han vuelto a crecer un 16% más con respecto al curso pasado. A fecha de hoy, a las puertas del inicio de las clases, la ocupación media de los colegios mayores supera el 97%.
1: Y pese a las vacaciones, en agosto se han vendido 68.500 coches.
5: Es un incremento del 12% respecto al mismo mes del año pasado. Los coches eléctricos suponen casi una de cada tres nuevas matriculaciones, Edu Hernández.
9: Sí, todo pese a las vacaciones, dicen las patronales, y gracias también al buen comportamiento de los turismos electrificados, que han aumentado un 27% en agosto y ya suponen casi una de cada tres ventas. Este tipo de motores, de hecho, suben a mayor velocidad que la que tiene el mercado. En lo que va de año, llevamos 818.000 coches nuevos, es un 6,3% más, pero los electrificados han aumentado un 34%.
1: Tic-tac, tic-tac, mercado de fichajes. Sonia Luz Deportes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Gasal? Muy buenas. Sí, 11 horas se quedan al mercado de fichajes en España, por lo que vamos a conocer el desenlace de las historias sobre las que llevamos hablando todo el verano, como Julián Álvarez, que hoy ha entrenado con el Atlético de Madrid y parece poco probable que se mueva del club. En cuanto al resto, cerrados hoy el lateral izquierdo Aarón Martín, que llega al Racing, y el delantero Romain del Castillo, fichado por Osasuna. Y cerca de cerrarse, la vuelta de Ceballos al Betis, la venta de Carlos Álvarez del Levante al América de México y los fichajes de los laterales Rubén Sánchez y Revi por el Elche. También tenemos ciclismo, porque hoy se reanuda la Vuelta Ciclista a España. Borja Cuadrado, hola.
11: Buenas tardes, acaba de comenzar la décima etapa de la Vuelta a España entre Alcaraz y Elche de la Sierra, íntegramente por la provincia de Albacete, casi 3.000 metros de desnivel, tres puertos de tercera categoría, recorrido muy sinuoso, posiblemente para una fuga de calidad. En una vuelta que está liderando Enric Mas con 1.18 sobre Primo Roglic, 1.39 tercer clasificado el austríaco Félix Gall.
10: Gracias, Borja. Y en tenis hoy debutan Rafa Jodar, Paula Badosa y Jessica Bouzas en el Abierto de Estados Unidos.
1: Liébana, si tuvieras 11 horas para poder fichar a alguien, ¿tú a quién ficharías?
5: Pues mira, no sé quién ficharía. Es verdad que Julián Álvarez, por ejemplo, le vendría muy bien al Real Valladolid, pero seguro que me compraría algo para combatir el sol. ¿Sabes por qué, Casal?
1: ¿Por qué?
5: Pues mira, parecía que no, pero siguen subiendo las temperaturas. Casi toda España va a estar hoy rozando o superando los 30 grados. Destacan, de hecho, los 37 de máxima en Sevilla, Córdoba y Ciudad Real, aunque en Santander van a alcanzar los 24, así que se va a estar un poquito más fresquito.
1: Bueno, pues nada, agosto en septiembre, 1:06. Regresamos a las 2.
2: Hora 14. En la SER.
12: Cadena SER, Comunidad Valenciana. Radio Alcoy, Cadena SER.
13: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
14: 26 grados centígrados.
15: Passen 7 minuts de la una del migdia i així encetem el nostre segon tram del programa d'aquest 1 de setembre. No res, Paco Golló va entrevistar a l'actor Xavi Mira. Després estarem així amb Zoco Radiofónico. Els indicarem el número de telèfon al que podran cridar i per acabar l'entrevista amb Lucía Pascual. Gràcies per estar a l'altra part de la ràdio. Seguim en Hoy por Hoy Alcoy.
16: El Centre de Formació de Persones Adultes Orosia Silvestre informa. Matrícula extraordinària del 7 al 10 de setembre. Últimes places. Més informació al nostre web i al nostre canal de Telegram.
17: En els pròxims minuts en el programa Hoy por Hoy Alcoy anem a parlar amb una persona, un amic d'esta casa, un amic personal que sempre dona gust que ens conte tots els seus projectes. Ara mateixa està a Barcelona ara preparant una obra de teatre que ja d'ací no res, no res, està a punt de presentar d'eixa primera representació i volíem que ens explicara tota la seva actualitat i vos parle de Xavi Mira. Xavi, què tal, com estàs?
18: Molt bé, encantat, saludar-te, Paco, a tu i a tota audiència.
17: Que guai, escoltar en Radio Alcoy a Xavi Mira, perquè a veure, és que teníem este estiu i jo dic, ara li toque, però és que l'estreno és ja, el dia 3, és que tens ahí ya. A veure, l'obra es diu 53
18: domingos. 53
17: domingos,
18: sí. Sí, sí. És l'última obra de Cesc Gall. És un director de cine, bàsicament, però des de fa uns anys que està escrivint teatre i he tingut la sort d'estar en els dos espectacles que ha fet. L'anterior va ser Los vecinos de arriba, que ho vam estrenar fa 7 anys aproximadament, i ara anem a per la segona, 53 domingos, i estic encantat, primer de que torni a confiar en mi i després de coincidir amb uns companys tan, tan especials i tan bons companys. La veritat és que està sent una meravella.
19: Molt bé. Ahir mateix, a dilluns, ja ho fem un primer pas, no? Per així no em puc veure la gent, però l'estreno sí. És el dia 3.
18: El dia 3 en Múrcia, sí.
19: Vale,
18: vam assajar en juliol, el mes de juliol, en Madrid. Uh-huh. Vam estar allà, per això, 4 setmanes muntant la funció. Després va fer 3 setmanetes de vacances en agost, perquè tots tenim algun que altre compromís, a part de descansar una miqueta.
19: També va bé.
18: I ara, a finals d'agost, vam tornar a reprendre els assajos, així en Barcelona, en el Teatre Condal, que és on tornarem després de Múrcia. Uh-huh. I estem fent això. Ara, ahir vam fer un passe en públic, que és la primera volta. Uh-huh. Ja sabem com funciona. I a partir d'ahir anem a Múrcia el 3 i el 4, el 5 estarem en Cartagena. Uh-huh. I el dia 9 de setembre ja estarem així en Barcelona. Uh-huh. I estarem així 3 setmanetes.
19: Vale,
18: després anem a...
19: Quan el tenim propet?
18: Sí, anem a València, estarem del 8 d'octubre al 18. Del 8 al 18 d'octubre estarem en l'Olímpia de València.
19: D'acord.
18: I en el coll...
19: Ai.
18: En el qual estarem el 30 de gener del 2027. Ara comencem la gira i estem fent gira per tota Espanya. Acabem en Madrid l'abril del 27.
19: D'acord, vale.
18: Molt bé.
19: Molt contents. A veure, has apuntat un poquet eixe repartiment, eixe cast que està ahí el Alcoià Xavi Mira, però la veritat és que les altres tres persones també són molt conegudes en l'escenari. Contamos.
18: Pues bueno, per una part està Candela Serrat, que és una actriu molt experimentada. Jo no l'havia vist treballar mai, però és un encant de persona i una actriu meravellosa. Uh-huh. A més, és la filla de Joan Manuel Serrat.
19: I et dic així com un nom, Serrat, a mi em sona, sona.
18: Sí. Pues, plus.
19: És
18: no
19: la filla.
18: Necessita, perquè ella té talent suficient per brillar per ella mateixa. No?
19: Totalment.
18: I després, Julián López, molt conegut per Muchacha de Nui, sí. I per les pel·lícules que estan fent, que no havia fet mai teatre, s'estrena amb nosaltres ara fent teatre, i la veritat és que molt bé. Clar, el món de la comèdia el controla molt, sí. I a més ha fet molts monòlegs, i el contacte directe amb el públic és una cosa que ja domina des de fa temps. No. Simplement canviar de format, que ha sigut pues molt fàcil per a ell, la veritat. I Pepa Charro, més coneguda com la Terremoto, el Corcón.
19: La Terremoto del Corcón, és veritat.
18: I que també no s'estrena en teatre, perquè ella ja ha fet alguna cosa en teatre, però no és el que fa habitualment. Ella fa els seus shows, els seus concerts i tal. I ara s'ha posat a treballar amb nosaltres. En Pepa, jo ja es coneixíem de feia molts anys. No hi hem treballat junts, però es coneixíem perquè teníem amics comuns. Ara tenim l'oportunitat de treballar junts i una meravella.
19: Que guai. A veure, perquè què ens diu, què ens conta 53 Domingos?
18: Conta. Pues mira, és una reunió que volen fer tres germans, uh-huh. Que són Pepa, Julián i jo.
19: Sí.
18: Anem a fer la reunió a casa del personatge de Julián, uh-huh. Que es diu Santi, i Santi està casat amb Carol, que és Candela Serra.
19: Vale.
18: Aleshores, es vol fer una reunió de germans per a decidir qüestions del pare, que està major, que viu sol, que cada volta es val menys per ell mateix, i bueno, tota una sèrie de logística que es necessita amb el seu pare, i han de decidir coses. Uh-huh. I aquesta reunió tarda en produir-se perquè un dia resulta que uno no pot, l'altre dia resulta que uno s'ha oblidat, l'altre dia, uh-huh. Saps? I tarda molt en arribar aquesta uh-huh. reunió. Uh-huh. I per fi arriba. No? Uh-huh. Mentre va passant tot això i s'espera aquesta reunió, doncs es van produint converses de dos en dos.
19: Vale.
18: Sí. Y això després crea una sèrie de conflictes, no?, que és molt divertit. És una comèdia molt divertida, molt divertida. El que passa és que al final pues, li dona una volteta a l'assunt i jo crec que això la fa pues, molt més interessant. És una comèdia que no només els fa divertir-te, sinó que els fa pensar i els fa com identificar-te una miqueta en tot el que està passant.
19: Vale. No? Té missatge, a més una situació, el que comentàvem prèviament tu i jo, que és molt habitual ara, no? Eixa persona, eixe pare, eixa mare, majors... Sí, bueno, el que fem... Te'n recordes, Xavi, que fem de la mare? Este origen, això, pues... Sí, pues és un poquet, molt bé, pues una cosa, perquè a veure, en comentaves també que és pel·lícula, explica'm un poquet com està evolucionat, perquè Cesc Gay ha fet...
18: Sí, Cesc és director de cine, bàsicament, sí. I ell el que ha fet els últims anys és escriure teatre, que també li apetia molt, uh-huh. A partir de l'obra de teatre després fa la pel·lícula.
19: Vale.
18: Aleshores, en Los Vecinos de Arriba ja ho va fer, que per cert ara s'ha estrenat ara en Estats Units un remake de Los Vecinos de Arriba, es diu The Invite, i els protagonistes són Penélope Cruz i Edward Norton.
19: Ostres.
18: I és la mateixa història que nosaltres contàvem, sí.
19: Vale.
18: Bueno, aquesta dinàmica de fer l'obra de teatre després fer la pel·lícula l'ha tornat a fer així en 53 domingos. La pel·lícula es pot veure en Netflix, Javier Cámara, Javi Gutiérrez,
19: Carmen Machi, no?
18: Machi, sí, i l'altra actriu, ara no me'n recordo qui és.
19: Són pesos pesats. Sí.
18: I ara pues, fa la versió en castellà per fer tota la gira i fer Madrid i ha tornat a confiar en mi per a fer un dels personatges. Un personatge molt agraït i molt divertit.
19: Anava a dir-te, què fas tu? Amore, conta.
18: Bueno, són els germans, el germà major... Sóc un tio que no té ni ofici ni benefici, però que ha tingut sort de casar-se en una filla d'un empresari que estan forrats, que tenen que té una vida que no li perteneix, que no, a la que no perteneix en absolut. Sí. Però ell, bueno, pues creu que sí, no? I es pren la vida com si la seva riquesa fora prohibida per ell, no? I en realitat no. És el xòfer del seu sogre, és el que no pinta res en aquella família. No?
19: I això però, viu ell un poc.
18: Viu en aquesta fantasia.
19: Exacte, en aquest núvol.
18: I bueno, he escrit una novel·la que es diu 53 domingos.
19: Per això el títol, no? La
18: pena. L'escric és diumenges de vesprà i són 53 diumenges les que tarden en escriure-la.
19: Vale.
18: I això també produeix una sèrie de situacions molt divertides. No?
19: D'acord. He mirat ara sí en internet, Alexandra Jiménez, veritat, sí, la que formava part, Javier Gutiérrez, Javier Cámara, Carmen Machi i Alexandra Jiménez. Primer es va fer el guió en català en Barcelona, després la peli i ara es torna a fer en castellà en lo que esteu ara, vosaltres, eixe projecte tan xulo. Molt bé, pues moltes ganes del 30, bueno, ja recorda'm, del 9 al 18 en València, que
18: del 8 al 18
19: València, al Teatre Olímpia. Vale. Ahí ja podem aproximar-se i després esperem un poquiu i el 30 arribeu així al cor.
18: I el 30 de gener la podeu tornar a veure, perquè també és una funció que... Sí, perquè és molt divertit.
19: En escape room ho vaig fer, vaig veure en València, doncs el coi. Doncs pot fer. Molt bé. Aprofite, tinc ahí dos minutets, tres. Compte'm, més corretes. Perquè, home, això exigís molt de temps. Suposo que ara estàs molt centrat en això, però, bueno, tens alguna corriua ahí, un pel·liu ahí, vista, explica'm.
18: A veure, el guany he fet dos personatges molt xicotets en un parell de pel·lícules, que suposo que s'estrenaran, bueno, una d'elles s'estrena ara en setembre, dia 3, s'estrena en cine, suposo, i pronto hi serà en plataformes i tal, es diu Cronos. I parla de la, bueno, de l'atemptat que van patir així en Barcelona.
19: Ostres, sí, de les Rambles, sí. Ostres, sí, l'ha vist el trailer, sí.
18: I res, estic allà en un paper xicotet, soc un dels comissaris dels Mossos, i res, ara fem això, després hi ha en l'aire un parell de sèries que encara estan per definir quina de les dues podré fer, o igual ninguna de les dues.
19: No.
18: Bueno,
19: fer l'agenda.
18: L'agenda és difícil quadrar a voltes. I a vegades has de dir que no a causes i a vegades estàs parat. No?
19: És
18: el handicap de la nostra feina. Mm. Però, bueno, estic allí a l'espera a veure què passa. Però són dos projectes, un d'ells és molt gordo i l'altre és molt a prop. Uno és en València, en Apunt, I si ix, pues, bueno, també estaré de rodatge en octubre, precisament, que estaré ahí en València, i estaré fent les dues coses, en rodatge de matí i la funció de vespre.
19: Però tu pots, això.
18: Sí, ja ho hem fet algunes
19: vegades. Ah, que sí. Vale. El nostre amic... Oh, perdona, acaba, dis-me.
18: No, i l'altra sèrie no puc dir absolutament res, perquè sé coses, però no... Sí, sé que és una producció de Movistar, que la cúpula de Movistar ara ha canviat, està... Junta nova de
19: paraules major
18: dels projectes que hi han en marxa. I s'està una miqueta en stand-by.
19: Això és la força. Però bé, tu ja poquet a poquet que anem xerrant i vas tu explicant-nos. Ahí estem, Belén. Molt bé, pues com sempre ha sigut un plaer poder-te escoltar de Barcelona i molta sort. En aquesta estrena, Julián López, Candela Serrat, la terremoto del Corcón per a mi i Xavi Mira, això, 53 domingos, que hi ha moltes ganes de quedar-hi a primera València i després al coll. Bueno, pues res, fort abraç.
18: Moltes gràcies, Paco.
19: Adeu.
18: Que vagi molt bé, adeu.

Són les 13 i 22 minuts i aquesta sintonia de nou ens obre el camí a Zoco Radiofònic, una temporada més en què Ràdio Alcoi els posa a disposició de tots vostès, els oients, aquest espai perquè puguen fer missatges de comprar o de venda. A partir d'aquests moments i fins que tanquem la secció, poden cridar al 96 652 62 76 i participar en directe per a aquests anuncis de compra o de venda. Recorden que han d'indicar les característiques dels materials, objectes o qualsevol altra cosa que vulguem posar a la venda o que estan interessats en adquirir. També si tenen un preu o es preu a convindre. I, per últim, important, un número de telèfon de contacte.

Cada dimarts, entre la 1:15 i la 1:30 del migdia, aproximadament, estarem així en antena en aquesta secció que poden participar indicant aquests missatges que són gratuïts. Però si no poden intervenir en directe perquè estan en altra cosa o no volen, el que siga, no passa res, perquè hi ha dues opcions més de participació. I les dues estan relacionades amb deixar els missatges enregistrats, gravats.

0: Per una part, poden cridar al contestador de ràdio Alcoi al 96 652 62 77. Podem fer-ho les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Sí que recomanem, per tal de nosaltres també poder tindre temps a editar-ho i portar-ho així a antena, és que aquests missatges que han de vindre al Zoco Radiofónico es puguin gravar l'últim o viatge de temps màxim fins a les 12 del migdia dels dimarts. O també, altra opció, agafar el telèfon mòbil i gravar una nota de veu amb tota la informació i enviar-ho al número del WhatsApp de Ràdio Alcoi, que és el 655 995 795. Anem a escoltar els missatges que al llarg d'aquests dies i també en agost hem anat rebent.
1: Se vende bicicleta estàtica del año 2000, por lo que no es una bicicleta antigua y tiene 6 niveles de potencia, da una ruedecita y la bicicleta está nueva. El precio serían 20 euros y el teléfono 626-485-230. Gracias. La bicicleta estaría en Muro de Alcoy, por esa zona. Hasta la...
0: Gràcies a l'oient per cridar i participar, ven la bicicleta estàtica.

0: Anem amb altre missatge que han deixat enregistrat al contestador de Ràdio Alcoi.
1: La lavadora Swan, SVAL, de 6 kilos con 2 años de garantía. Por 100 euros, número de contacto 66775080801. Vende máquina de coser Singer por 50 euros, de 1980. Con opción a poner motor 66775080801.
0: Gràcies també a aquesta oient que ven tant una llevadora com una màquina per a cosir Singer.